Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Avui no us enganyaré, avui ha costat una miqueta més llevar-se. Una mica. El cafè, el primer cafè, no ha estat suficient. Necessitem més cafeïna o, com a mínim, energia, la que ens transmet en aquest cas Aitana amb el seu connexió psíquica, i dic que ha costat una mica per la ressaca emocional del que vam viure ahir.
1: La teva música amb Víctor
0: Guerra. Em permetreu que comenci donant-vos les gràcies, infinites, milers de gràcies a tota la gent que va decidir viure ahir la Mercè al ritme de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina, amb Maria Jaume, amb els Catarres, amb Teràpia de Xoc, amb Marcos i amb els Amics de les Arts. Simplement gràcies. Així que us ho tornem amb una novetat. Shakira ha fet una cançó amb Maluma, es diu Agua, de seguida, abans, al ritme dels Detallets. Comencem aquest dissabte. Bailoteo.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
2: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
3: 12.061 12061
2: sèrie
3: 93093.
2: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
4: Tina Codina, Best Moments.
5: Ahir vaig fer unes trucades. És pel piró musical de la Mercè, per saber si estan nerviosos.
6: No, no estem nerviosos.
5: Alguna cançó que li faria il·lusió que sonés al piró musical?
6: Qualsevol música ens agradarà.
5: Vale, doncs pues li apunto Iron Maiden.
6: Sí.
5: Vamos a hacer ver que usted ha ido a la ventana y lo ha visto y me dice, ah, pues sí, sí, son muy bonitos. ¿Qué le ha parecido? ¿Los ha visto?
6: Sí, está muy bonito.
5: Sí, ¿verdad? ¿Cuál le ha gustado más de todos?
6: El rojo.
5: El rojo era bonito, ¿verdad? Que hacía así como una, como un patinete gigante en el cielo.
6: Sí, sí.
5: ¿Y la Sagrada Familia de color lila le ha gustado?
6: También, sí.
5: Bien, bien.
6: Muy bonito.
5: Muy bien, pues nada, a ver si el domingo los puede ver. Muchas gracias.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
7: No podràs canviar d'emissora.

Mira, aquesta setmana, parlant entre passadissos, fent un cafè amb l'Ernest Codina, em va dir que bo que és Héctor aquest tio, que bo que és Teddy Swims. Doncs sí, Ernest. I crec que la majoria de l'audiència de RAC 105 estarà d'acord. Aquí una de les primeres de l'americà, Bad Dreams, a través de RAC 105. S'ha de dir, però, que encara té feina a Teddy Swims si vol arribar al nivell de la trajectòria de Bruno Mars. Ha tornat al hawaià. I més romàntic que mai. Risk it all.

David Guetta i la seva particular versió del clàssic d'Alphaville, Forever Young, a RAC 105, camí de 2:15 d'aquest matí de dissabte, quan arriben Banda Neon, Buhos, Mon DJ, sembla ser que sí, ja pràcticament és octubre, com aquell qui diu, i encara diversos punts de Catalunya és necessari, qui ho diria fa uns anys, eh? El ventilador.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Així va descobrir el món a Miles Smith, amb aquest gran stargazing que dona pas a un dels grans moments que vam viure ahir a la Mercè de RAC 105, a l'Avinguda Maria Cristina. Clar, milers i milers de persones cantant a ple pulmó aquesta gran cançó, una de les importants de l'estiu, sens dubte, dels Catarres. A recordar plegats, un dels moments d'ahir, diumenge, sense drama.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
5: el 2, el 7, el 10, el 29 i el 30, i els sols el 5 i el 10.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Sembla que fos ahir quan els Daft Punk col·laboraven amb Pharrell Williams, que era qui posava la veu d'aquest Get Lucky, que encara avui dia, en ple 2026, s'ha de dir, s'ha de reconèixer que sona d'escàndol i encara ens alegra els dies, en aquest cas el dissabte. Mira si passa ràpid el temps, va ser això l'any 2013, que Aitana només tenia 13 anyets. Ara està omplint estadis. De fet, en breus, el 16 d'octubre, comença la seva gira per Sud-amèrica, a Bogotà. En fi, claríssimament una gran superestrella, Aitana.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Feia anys que el seu nom ja era conegut mundialment, però s'ha de dir que aquest 2026 ha estat l'any dels Tame Impala.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Primer per aquest Dràcula amb Jenny i ara també pel Loser, una altra cançó que també sona aquí a la teva música, RAC 105. Quan són les 11 del matí, salutacions de Víctor Huguet. Un altre any importantíssim ha estat aquest 2026 pels Sutherland. Sobretot per aquesta cançó, que ha estat una revolució. I a més, amb ball inclòs.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'Arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
5: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
4: Iaia, no dius pas podem tot?
5: Sí, que puc, sí, sí que puc.
6: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
7: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
10: Yo guys, what's up?
11: Another
10: RAC 105.
12: No podràs canviar d'emissora.

Cançons més virals d'aquest estiu i de les cançons que més han sonat, evidentment, aquí a La Teva Música al llarg del mes d'agost. Another, una parella de neerlandesos que han donat amb la tecla i de quina manera amb aquest Talk to You. Uns anyets més té aquesta cançó, Panic at the Disco, viatjant al 2018. Era el sisè àlbum d'estudi de la banda americana ja retirada, amb Brendon Urie al capdavant. El seu gran hit va ser aquest High Hopes.

Jo ho entenc perfectament, eh? Sóc d'aquests. Sense el Google Maps no sé anar ni al supermercat del costat de casa meva, de debò. Un desastre, en fi, es veu que no sóc l'únic. Marta és com es diu la primera cançó que ens presenta Gorra Neta, un dels grans grups que haurem de començar a tenir molt en compte d'aquesta nova fornada d'artistes catalans que no paren de sortir de sota les pedres i contentíssims estem que així sigui. Seguim amb Alex Warren, abans Ava Max, Sweet Bad Psycho.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour, al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
4: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
5: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
6: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
5: i li traslladarà les teves preguntes.
6: Que balla, ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
5: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
6: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
5: i Estrella Damm.
0: Matina Codina Best Moments.
7: Ahir vaig fer unes trucades. És pel piro musical de la Mercè, per saber si estan nerviosos.
8: No, no estem nerviosos.
7: Alguna cançó que li faria il·lusió que sonés al piro musical?
8: Qualsevol música ens agradarà.
7: Vale, pues li apunto Iron Maiden.
8: Sí.
7: Vamos a hacer ver que usted ha ido a la ventana y lo ha visto y me dice, ah, pues sí, sí, son muy bonitos. ¿Qué le ha parecido? ¿Los ha visto?
8: Sí, está muy bonito.
7: Sí, ¿verdad? Okay. ¿Cuál le ha gustado más sí. de todos?
8: El rojo.
7: El rojo era bonito, ¿verdad? Que hacía así como, sí. una, como un patinete gigante en el cielo.
8: Sí, sí.
7: ¿Y la Sagrada Familia de color lila le ha gustado?
8: También, sí.
7: Bien, bien.
8: Muy bonito.
7: Muy bien, pues nada, a ver si, si el domingo los puede ver. Muchas gracias.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
9: Aquest és el so RAC 105.
10: Once again,
11: from her new album,
10: global superstar
11: Karol G,
10: Bruno Mars.
9: On sonen els millors dels millors.

Dos artistes molt versàtils, saben fer de tot. De fet, cançons alegres, Si antes te hubiera conocido, o I just might, en el cas de Bruno Mars, ara han juntat forces per fer una balada i una cançó de la qual podria haver sortit alguna cosa més que una amistat. De moment és una teoria, però clar, Bruno Mars va presentar aquesta cançó i va dir que s'havia enamorat d'una llatina. Vaja, no sé si és marketing o què és possible, però com a mínim va alimentar molts rumors que encara continuen. Still, a RAC 105. Per canviar de registre, una mica de dance, una mica d'energia, la que ens porta David Guetta amb Bibi Rexha.

de la trajectòria dels Black Eyed Peas i mira que precisament no tenien un One Hit Wonder, sinó que ens van presentar moltes cançons memorables, la majoria d'elles aquí, com et dic, una de les més recordades, Where is the Love? Doncs camí de les 12 d'aquest migdia, i pel qui es pregunti on és l'amor, doncs home, l'amor és a la següent cançó i de fet és un debut musical d'una nova banda catalana. Apunta't el nom, es diu Brou, i estem enamoradíssims d'aquesta cançó que es diu De Colors.

0: La teva música
1: i també amb Rey, que s'encarrega d'obrir la llauna a una nova hora, 12 del migdia, amb el seu Where is my husband, una artista, la britànica, que s'ha passat del dance al soul. I li queda molt bé aquest nou registre, la veritat. Seguim endavant, va, a migdia de dissabte, amb DJ Goja, Jason Derulo, Mi Chico. O en aquest cas també amb el Tropical House i l'alegria de Lost Frequencies. Després d'aquell Are You With Me, no va trigar massa en presentar-nos aquest Reality, una cançó meravellosa, perfecta per un cap de setmana. Són aquí a RAC 105. Bon dissabte, família! Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

és la força sempre característica de Lorin, en aquest cas amb el tatu, per donar pas a un artista que recentment ha publicat disc, i no només disc, una nova era. Miley Cyrus diu ara que no vol que li diguin Cyrus, simplement Miley a seques, i com et dic, amb un disc, el que dona nom a aquesta cançó. Es diu Base.

tornat i amb molta força a l'antena de RAC 105, UGEL, i a més, amb un nom que potser us sona, Ultranater, tu. La cançó és curiós perquè primer la va fer amb intel·ligència artificial, malament, però clar, a partir d'aquí la va retocar, va trucar, a, com et dic, a una veu tan consolidada i mítica com és Ultranater, i ara ja èxit brutal amb totes les lletres. Dit això, si hi ha una cosa contrària a la intel·ligència artificial, aquesta cosa es diu Rosalia. Hola.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
3: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
4: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
3: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
4: Patrocinat per La Vanguardia.
5: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
6: Visca!
7: Pot tocar!
8: He guanyat! Que sí, bé, sí, que bé, sí, que bé!
6: Sí. Quina passa!
5: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que el surt repartir.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
11: Teddy Swim. Give it up for Teddy Swim.
12: Això és RAC 105.
13: No podràs canviar d'emissora.

ja era hora que algú fes una cançó parlant d'aquest nou individu cada cop més habitual en els temps que vivim, que és aquella persona que ho sap tot, tant se val del que parlis, que té criteri i que té opinió. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Si no saps qui és aquest tipus de persona, és que ets tu. És broma, és broma. Va, seguim endavant. Anem a pujar una mica les revolucions. David Guetta d'una banda, Bibi Rexha de l'altra. RAC 105, això es diu I'm Good.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el millor.

Jennifer López, camí de la seixantena, 57 anys, i qui ho diria? Sembla que en tingui 23. És increïble, se l'ha vist recentment a Milà. A un esdeveniment de Vogue, de la marca, ha fet una desfilada, com ella diu, on the floor, no? Amb aquesta cançó que deixem enrere, per donar pas, va, camí de la una, a una novetat catalana, i de fet, de les grosses, després de l'èxit del Siderland. Tenim follow-up, continuació del Tututurú. Això es diu L'Última. Hey.

0: teva música amb Víctor Huguet.
1: Aitana, Conexión Psíquica va ser una de les cançons més cantades al Palau Sant Jordi en els quatre concerts. Veurem quina és la cançó que més canten a Sud-amèrica. Recordem que comença en breus la seva gira americana. Primera parada, 16 d'octubre. A Bogotà. Aquí, a Catalunya, de moment és la una. És dissabte i aquí seguim a RAC 105 compartint amb tu tots els èxits de la teva música. Salutacions de l'Héctor Huguet. T'acompanyo fins les dues. Ara amb The Kid Laroi i Miley Cyrus. Without You.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
2: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
3: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
2: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
3: Patrocinat per La Vanguardia.
4: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com. El so de RAC 105.
5: RAC 105.
4: Evoluciona.
6: Què?
4: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
6: Més moderna.
4: Més potent.
6: Més potent.
4: I amb tres noves notes.
7: Però què locura és esta?
4: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
6: Renovat.
4: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

Els búhos recordant-nos una cosa bàsica, imprescindible a la vida, i és que sempre dins del possible s'ha de tenir bona actitud. I després ja veuràs que tot torna. Doncs molt bona actitud segurament s'ha de tenir per anar a Madrid, fer 3 hores de cua per entrar al recinte, pagar 15 euros per una cervesa, però en fi, suposo que compensa, ens ho explicarà la setmana vinent l'Albert Buscarons, que hi va a gaudir de Shakira i de cançons com aquest, Dai Dai. Oh.

una de les joves promeses del panorama internacional i una cançó que desprèn tardor, no? No sé què s'empatolla aquest paio, no? Doncs si no sé, em transmet a la tardor aquesta cançó That's So True. No sé quins ingredients té, però en fi. Gracie Abrams a l'antena de RAC 105 quan arriba, doncs, un dels grups catalans per excel·lència dels últims anys, sens dubte. Des de Mataró, els Tiets, i la cançó que ens han presentat aquest darrer estiu. Sona RAC 105 i es diu Era això. Perduts.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: RAC 105. La teva música.

Cyril i Disturbed amb el The Sound of Silence. Silenci no hi va haver massa ahir. De fet, tot el contrari. Però sí que ens van deixar bocabadats, com a mínim, els Catarres, amb tot el seu repertori. Mira si tenen cançons. El grup d'Aigua Freda, evidentment una de les més aclamades ahir, una de les més cantades de les darreres, diumenge, sense drama.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
3: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
4: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

0: Quina veu, tu, que té el bo d'en Jason, eh?
1: La teva música...
2: amb Héctor Huguet.
0: Derulo, Derulo, Jason Derulo. Aquí parlant com si fos amic de Jason Derulo. No tinc el plaer, la veritat. In My Head, a RAC 105. Sí que tinc el plaer de conèixer a l'Arnau Mulet, oi tant. Quina meravella. Ell s'hi posa a partir de les dues. I jo et recordo que avui a les 9, nova edició del Ritme de la Nit pels amants del dance. Salutacions de l'Héctor Huguet, et deixo amb Ugel, Jamaican.

0: Doncs ha demostrat ja sobradament que sí, que és una superestrella. És Aitana Ocaña, amb aquesta grandíssima proposta que s'ha convertit, doncs, en una de les més virals del moment, sens dubte.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: I aquí estem, arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Aquí no et fallarem, eh? Dissabte, de grans èxits, de gran música, de bones estones i de cançons com la que arriba ara mateix. Ja es nota la pressió d'Artemas amb aquest I Like The Way You Kiss Me. Benvinguts.

0: per trobar bona música.
1: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
2: Sí, Celo Carti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
6: Som els Tiets.
8: Sóc el Migui Núñez.
9: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
10: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
11: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
12: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
13: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
14: No cal creuar mig món.
15: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
16: Un petó i una abraçada, família.
17: Un petonet de part de tots cinc.
0: Això és RAC 105.
17: Un besinho.
6: A RAC 105.
15: Merci, besito.
0: RAC 105.
18: Sempre apostant per la música en català.

Tres de les veus més importants del panorama català que s'uneixen en aquesta cançó en català, a més, i que ens han cantat des del primer moment. Estem parlant, evidentment, de Ginestar amb Nil Moliner i amb aquesta que es diu Amb qui estaràs. Cançó que parla d'amor, concretament de desamor, eh? Perquè és aquell moment que ja ho has deixat amb l'altra persona i penses, ai, ara què deu fer? Amb qui deu estar, no? A zones que havíem compartit junts, en fi. Ara Lady Gaga, això es diu

demostrar que està a l'alçada de grans esdeveniments a la Mercè de RAC 105. Ell és Marcos amb K. Aquesta la va interpretar i també va ser un dels seus grans hits. És el del Festuc, eh? Que torna amb això que es diu Fatxenda i que ens ha encantat el seu bon rotllo, la seva energia positiva i, en definitiva, tot el que doncs traspua d'aquesta cançó. Va, i continuem avançant ara mateix amb Camila Cabello i amb aquesta que va ser una de les primeres, si no la primera, que li vam conèixer en solitari, i es diu Havana. Havana.

Ella és Shakira, ell és Maluma. Junts ens han presentat aquesta cançó que es diu Agua i que ens va perfecte, doncs, per seguir acompanyant aquest estiu permanent, que sembla que no acaba de marxar mai de casa nostra, tot i que sóc plenament conscient que vam entrar a la tardor. Però no ho sembla, no ho sembla. Ara continuem amb el Fred Garcia i els teus ulls.

Ens hem enrampat amb aquesta electricitat de Dua Lipa aquí a RAC 105. Va, i moltíssima atenció perquè ens arriba Taylor Swift amb una novetat que està començant a sonar d'escàndol per tot arreu. Es diu Patient Zero.

0: com sona aquesta unió de Bruno Mars i Karol G. Es nota que tenen molt feeling, moltíssim, entre ells, eh? Ja m'entens?
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: La cançó es diu Estil i amb ells que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet dissabte al migdia. Dissabte de grans èxits que posen ara mateix, per exemple, els Maroon 5. Amb aquesta que coneixes, es diu Maps. Benvinguts.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
3: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
4: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
5: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
4: i li traslladarà les teves preguntes.
5: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
4: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
5: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
4: i Estrella Damm.
6: Miley. Teddy Swims. De Bausa. Uget.
0: I els nostres números 1.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Soc el Guillem de Bugós.
9: El Fred García.
10: Tinc a Flaues i Stay Home.
11: Fumida des del País Valencià.
12: Som els Ties.
13: Soc el Migui Núñez.
14: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
15: Som els Catarra.
6: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
6: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits. Escoltes tots els èxits de la música.
6: La casa dels teus artistes.

Resulta que Måneskin va fer aquesta versió al The X Factor l'any 2017. Això sí, va ser el 21, quan, després de presentar-se a Eurovisió, doncs aquesta també va esclatar. Es diu Begging, i atenció, perquè tenim novetat en català que ens agrada. Ells es diuen Brou, i això és de colors.

0: una de les veus més importants del món, sens dubte. S'ha guanyat el respecte mundial amb cançons com aquesta que es diu Mr. No Virol. Estem parlant, evidentment, de Teddy Swim, sonant també aquí a RAC 105.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Mira, parlant de veus reconegudes, també en aquest cas, per què no, a nivell internacional, és la de Nil Moliner, amb aquesta que es diu Tu cuerpo en braille.

0: Està sonant a les xarxes, està sonant a les llistes, a les pistes de ball, una mica tot arreu. Ugel, productor, DJ, un tio que la toca força, amb Movin' to the Sun.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: I ara, Oques Grasses, que per cert, demà el Montero, el cantant, el líder d'aquesta formació, és l'encarregat de triar la música del piromusical de la Mercè. Veurem què ens té preparats. Ara, a petar.

Com m'agrada aquesta cançó de Capital Cities, la més coneguda de la banda, sens dubte es diu Safe and Sound, i si hi ha un lloc que estarà a Sa i Estalvi, és aquí a RAC 105, perquè tenim preparada la millor música. De fet, mira, ahir vam estar al concert de la Mercè de RAC 105, on ells eren uns dels protagonistes i van oferir un espectacle brutal. Estem parlant, evidentment, dels Amics de les Arts. Amb aquesta gran producció que porta per nom Segurament t'estimo.

0: Un mar de gent va cantar ahir a ple pulmó aquesta cançó a la Mercè, a l'Avinguda Maria Cristina. Estem parlant dels Catarres, amb això que es diu Diumenge sense drama, per cert.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Deixa'm donar les gràcies a tots els que vau venir, perquè va ser una concertàs. A tothom s'ho va passar molt i molt bé. I esperem poder repetir, si més no, l'any que ve. Va, que continuem avançant. I ho fem ara mateix amb aquesta. És One Republic amb I Ain't Worried. Benvinguts, salutacions de l'Arnau Mulet.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
2: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
3: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
4: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
5: Abans, per posar la ràdio,
6: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
5: posa RAC 105.
6: I ja està.
5: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
6: RAC 105. Demana-la. I sona.
5: El Matina Codina, el feu vosaltres.
7: Ei, bon dia.
8: Bon dia, Matina Codina.
9: Hola, matiner.
10: Bon dia, Matina Codina.
9: Tinguem un bon dia.
11: Bon dia, matiner.
12: Bon dia, matinaires.
13: Bon dia, matinaires.
14: Vinga, va, som-hi.
15: Bon dia, matinero.
16: Vinga, va,
17: bon matí.
18: Un petonet.
19: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero encantido de vida. Encantido de vida.
5: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi, dubi.

0: polèmica i a la vegada grandíssima artista Sabrina Carpenter amb aquesta cançó que es diu Man Child i que també t'hem recuperat a Rec 105. Just abans de proposar-te una versió molt interessant.
1: Això és Rec 105.
2: La teva música.
0: És d'un clàssic de la música electrònica, de la música de ball, la signaven Faithless fa una bona pila d'anys. Ara Bibi Rexha l'ha reversionat i li ha canviat el títol fins i tot. Això es diu New Religion. Deep

0: Versió impecable de l'Estan Balinin, que també ha sigut un èxit rotund. A veure, el proper dimecres, dia 30 de setembre, tenim una cita a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am amb un 905 confidencial amb Ivan Herzog, que és el protagonista de la següent cançó. Que vols venir? Doncs encara tens temps d'entrar a rac105.cat i apuntar-te, va. Aquesta és una de les seves darreres propostes i sona d'escàndol. Es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Diu, tots dormim dins del mateix somni, però ens separen al despertar. No et sembla una grandíssima frase per aquesta cançó de Sopa de Cabra, Camins, somnis i promeses, amb la versió, això sí, de Mon DJ i Su.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: I ara és el moment d'Aitana amb aquesta cançó que li diu algú que en fi, que hi ha alguna cosa més, que no és només una atracció física, sinó que hi ha connexió psíquica, concretament.

moltíssimes ocasions, amb moltíssimes festes, trobades, amb, en fi, és el Rich Girl, mitiquíssima cançó, amb la que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arna Molet, ha estat un plaer enorme acompanyar-te en aquest migdia de dissabte. Demà més, eh? A partir de les 10 del matí, això sí, ni et moguis, perquè ja tinc l'Enric Font per aquí escalfant a la banda per acompanyar-te durant tota aquesta tarda fins a les 9 del vespre amb cançons brillants. Abans, I'm in LA.

0: tremenda la proposta que ens porta Nil Moliner. Ens agrada recuperar de tant en tant aquesta Me acuerdo de ti. Oh yeah!
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hola! Així hem volgut començar nova hora al teu costat. Salutacions d'aquí parla sempre també el cap de setmana, eh? L'Enric Font, sí. Bons minuts a les 5, al tanto perquè tenim moltes i de molt bones. Mira, per exemple, les Cat's Eye. Amb el seu Animals, abans una de Mamaduixa. Un fin de tonto.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
2: Actualment no pots canviar d'emissora.
3: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
4: Quins seran els èxits del futur?
5: I'm Levirin.
6: Benson Boone. This is Dua Lipa.
7: This is Daniel Dyer.
1: La història continua. La teva música.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
10: Yo guys,
11: what's up?
10: Another
12: RAC 105.
0: No podràs canviar d'emissora.

Another, amb aquest Talk to You que ha triomfat arreu del planeta, també ens agrada repassar-la de tant en tant aquí amb la teva música, ja saps, el Rack Sensing. Què comportes el dissabte? Que molts de farra i de festa, evidentment. I nosaltres, mira, no serem menys. Al tanto perquè de seguida el so de David Guetta al costat de Teddy Swims amb Toons and I, Gone, Gone, Gone. Abans una d'aquelles que recuperem ja de fa ja unes quantes temporades a càrrec d'Alexandra Stan, que ens porta això, una mica de mogudeta amb Mr. Saxo Beat. Va, Folly Fort! Bon dia, Eric.

com la va liar ahir, eh? Com la va liar allà l'avinguda Maria Cristina per la Mercè. Estem parlant de Marcos amb K, que ens porta la nova, Fatxenda. Després del festuquituqui, però ell sempre està de farra, eh? I això ja t'ho dic, ara. Ai, mare. Vinga, va, seguim amb més aquí, RAC 105, la teva música, amb un servidor d'Enric Font. Moment d'Ariana Grande. Mira! Ens porta aquesta, No Tears Left to Cry.

0: proud.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
4: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
5: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
6: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten
7: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
6: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
7: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
1: RAC 105. On sona el millor dels millors.

Salami. És l'himne, és l'himne dels entrepans de salami, clar. Jamaican Bam Bam, la proposta de Hugh Gale, que tant triomfa per tot arreu. I també te la punxem aquí, evidentment, amb la teva música, vinga. Va, salutacions a l'Enric Font. Seguim amb moltes, perquè en una estoneta ja preparat per aquí Tame Impala amb la nova, s'anomena Lusa. Entre altres també, clàssics com el de Justin Bieber. Abans arriba Rosalía, milionària. Que jo sé que no

de Justin Bieber amb això que s'anomena Baby, eh? She baby whore. Sí, no m'ho tinguis en compte, tu. Va, pocs minuts per les 6 de la tarda del dissabte. I en tenim més. Va, que de seguida ens visiten per aquí els Figaflaues amb Mossego. Nyau! Abans, mira, una... que també demaneu moltíssim als Getardes, al so del Ginestà i Nil Moliner, la nova. Amb qui estaràs?

0: de l'estiu, el so de Shakira amb Burna Boy, eh? Dai, dai, let's go, vinga, va.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello! Vinga, que seguim amb moltíssimes, ja saps, acompanyant-te també avui dissabte amb la teva música, quan passen ja uns minutets a les 6. De seguida ja preparada l'Aitana amb Superestrella. Com està ella? Abans, mira, un clàssic, sí? La proposta de Mark Ronson amb Bruno Mars, Uptown Funk.

0: música.
1: RAC 105.
2: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
3: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
4: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
5: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
4: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
5: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
6: Tornar a la rutina. També té coses bones.
2: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
7: Proper convidat,
2: Ivan Herzog.
8: Fem-nos el costat que ens faci falta.
2: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
7: i li traslladarà les teves preguntes.
8: Que ballarem amb el record.
2: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Places limitades.
2: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
8: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
2: Gràcies a RAC 105
7: i Estrella Damm.
9: Escoltes tots els èxits de la música.
10: No podràs canviar d'emissora.

és la Miley, que ens porta flowers, sí, una mica de flors d'aquestes xules, Bé, seguim amb més salutacions a Enric Font. Atenció, perquè arriba una de les novetats de la setmana. Taylor Swift, que està de tornada amb Patient Zero. De fet, presentarà fins i tot el videoclip als MTV, o sigui, als Video Music Awards. Sí, això serà demà, no? Demà, bé, la matinada, ja. Sí. Mira, escolta.

una d'aquelles cançons que evidentment no deixa indiferent a ningú. Gran treball de Teddy Swims amb una de les més recents, Mr. Know It All, una de les que també ens ve de gust aquest dissabte. Va, seguim amb moltes més salutacions a l'Enric Font. Hola, tot bé, no? Tot correcte? Vinga, que continuem aquí a RAC 105, al tanto perquè en una soneta el so de Damiano David, abans arriba Dua Lipa amb això que està triomfant, Raining Season.

Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
4: Tradició, cultura i natura en família.
3: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
4: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
3: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
4: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
6: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
7: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
8: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
7: Amb la Simfònica de Copla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
8: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
9: Abans, per posar la ràdio...
10: Havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
9: Posa RAC 105.
10: I ja està.
9: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
10: RAC 105.
11: Demana-la i sona.
9: RAC 105.
2: La teva música.
9: No podràs canviar d'emissora.
2: Aquest és el

0: Venen de l'antena de Reaction 5 i també del nostre cos, perquè ens fan ballar d'allò més. És el so de Hugh Gale amb Ultranaté. Momento de Sun. Ai, com m'agrada. Però seguim amb moltes. Avui de dissabte es nota, l'ambient que tenim ganes de gresca i de xerinola. Val, tanto perquè en una estoneta per aquí, la nova que ens porten Shakira i Maluma s'anomena Agua. Que la canta allà a l'estadi Shakira, que dius. Original el nom de l'estadi, sí. Ara, per això, mira, anem a recuperar la primera que ens portava Mama Duixa. Com l'he encantat aquesta ple pulmó, És el Rikiti.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer Rikiti.

0: sí, és escoltar temes com aquest de David Guetta i Sia, i bueno, és un no parar. Let's Love, quina gran col·laboració, escolta. Vinga, seguim amb més. Com sempre, un plaer acompanyar-te. Res, pocs minuts per les 7 de la tarda del dissabte. Seguim amb moltes. Al tanto, perquè és moment de punxar-te una de les propostes que ens arriba des de casa nostra. El so de Gorra Neta, que ens porten Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: S'ho van currar moltíssim ahir, que els vam gaudir en directe allà a l'Avinguda Maria Cristina. Quin espectacle, eh? Són els Catarres que ens portaven i ens porten aquí temes com aquest Diumenge sense drama, clar.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Vinga! Així hem volgut començar una altra horeta aquest dissabte, quan passen ja uns minutets a les 7 de la tarda. Hola, tot bé, no? Vinga. Va, atenció, perquè en una estoneta una de les col·laboracions que més m'ha sorprès aquest 2026 és Karol G i Bruno Mars. Amb el seu estil, una d'aquelles tendres que, mira, es toca la fibra, eh? Almenys a mi, eh? Jo és que m'emociono ràpid. Abans, el so de Harry Styles, una altra d'aquestes propostes que s'encarrega de motivar-nos a la tarda. Això és As It Was.

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
2: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: La teva música.
1: RAC 105. El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
3: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
4: La casa dels teus artistes.

altra d'aquestes motivadores per la tarda. Total que ens queda. Que grans, tu, que grans. Aquí tenies el Ginestar, tot el que ens queda. Seguim endavant, tarda de dissabte, fent-te companyia amb la teva música, evidentment. I un servidor, l'Enric Font. Hola, com va tot? Què, el cotxe? Vigila la carretera, eh? Passi el que facis aquí, sempre, connectat, amb bon ritme. Va, que en una estoneta, el so de Taylor Swift, una de les seves cançons mítiques. Abans, Olivia Rodrigo amb aquesta, Drop Dead.

És brutal, el so de Benson Boone, una altra de les que no ens cansa mai i que ens ve de gust a escoltar cada dos per tres. És el Beautiful Things. Mira, mira. Canto igual, ja ho dic. Vinga, va, ara una soneta. Propostes com la de Calvin Harris amb Sam Smith, el seu Promises, però van... Una, sense cap mena de dubte, una de les cançons de l'estiu, el so de Banda Neon, Buos i Mon DJ, que ens porten El Ventilador.

Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

0: t'estàs motivant igual que jo, no?
1: Clar, clar.
0: Aquí tens Ed Sheeran, després d'aquelles polèmiques amb Macklemore i tot plegat. Bé, ens agrada repassar també temes com aquest. Aziz amb Oletu. Oh, yeah. Va, què tal? Com ho portes? Quin dissabte, tu, escolta. Oi, oi, oi. Vols de ressaca encara, eh, d'ahir, ui, i tant. Va, en una estoneta per aquí, els Imagine Dragons, anem a recuperar un dels seus èxits, com el seu Thunder, entre d'altres també. Ja tindrem a Joe Carey, el seu End of Beginning. Però abans, mira-la! És l'Aitana, que també triomfa amb temes com aquesta connexió psíquica.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
3: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
2: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
3: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
4: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial. Proper convidat, Ivan Herzog.
5: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
6: i li traslladarà les teves preguntes.
7: Que ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
6: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
8: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
6: i Estrella Damm.
9: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
0: RAC 105, la teva música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
1: Aquest és el so.

Realment no sé si està en el seu repertori actual, allà al seu estadi homònim, Estadi Shakira, digue-li original, però ho està patant absolutament Shakira, sí. I podria cantar tranquil·lament temes mítics com aquest Keeps Don't Lie. Va, seguim amb més aquí, RAC 105, moment de Tame Impala, Dràcula.

0: M'encanta, com diu DJ Goja. Aquí tens la proposta al costat de Jason Derulo, amb una de les cançons que també va sonar moltíssim aquest estiu. Ens ve de gust aquest cap de setmana, aquest primer cap de setmana de tardor. Aquí, a RAC 105, sí. Oi, mi chico, mi chico.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Hola! Així m'ha volgut començar a iniciar l'última horeta juntets d'aquest dissabte. Déu-n'hi-do, quines ballaruques, tu, i les que queden. Va, una estoneta per aquí, el so de Joan Dausà, Mama Duixa, papi, posa-la al disc. Abans arriba ella, mira! Lady Gaga amb el seu Abracadabra.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en tot el paper higiènic, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 26 i 27 de setembre a Carrefour.
4: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
5: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
6: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
8: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
9: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
8: i li traslladarà les teves preguntes.
9: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
9: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
8: i Estrella Damm.
10: Yo guys,
11: what's up?
10: Another
11: RAC 105.
0: No podràs canviar d'emissora.

que a tu també et passa, oi? Que et motives cada cop que escoltes temes com aquest. El so de Another, Talk to You. Proposta que triomfa arreu del planeta també aquí a RAC 105. Va, seguim amb moltes més. Salutacions a Enric Font. En una soneta cridarem la cançó de les Cantrix amb el seu Golden. Abans, mira, Justin Bieber que ho peta de nou amb Beauty

Mars. Són a My Halis amb una de les noves. Ballo sense tu. Ole, ole, tu. Sí, sí. Una altra de les que ens motiva avui, oi? Va, seguim amb més. Què, com portes el dissabte? Amb tu, perquè si vas a sopar, bon profit, que ja toca. Anem amb més. Moment de Harry Styles. No sé si ell deu sopar Watermelon Sugar. Sí,

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
3: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
4: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
5: No pots canviar d'emissora.
6: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
7: Quins seran els èxits del futur?
8: Amb l'Evirin.
9: Benson Blue. This is Dua Lipa.
10: This is Daniel Dyer.
4: La història continua. La teva música. Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
11: Quina ràdio escoltes?
4: No pengis. Aguanta. Agafa aire... I crida ben fort.
12: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!

és la Miley, que ha tornat empoderada, amb més força que mai i amb propostes ben xules que recorden una mica el pop de fa uns anyets, eh? Bass Persuades. Déu-n'hi-do, quin ritme. Vinga, va. Seguim amb moltes més, que això és un no parar. Salutacions a Enric Font. Atenció, perquè en una estoneta, al so del Gin està amb Nil Moliner, una de les que més demaneu. Amb qui estaràs? Abans anem a recuperar una de les cançons de l'Aitana. Què, anem cap a Formentera? Mare mia.

0: Una altra d'aquestes divas que tenim aquí a RAC 105 és el so d'Iva Max recuperant el seu Kings and Queens. Vinga, va!
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Ara sí que tocarem el 2, però demà hi torno a partir de les 2 amb una nova edició de la teva música. Sí, sí. Ara no desconnectis, que ja tenim aquí enllestit, preparat, amb ganes de gresca i festa. L'Héctor Huguet, amb una nova edició, també, del ritme de la nit. Apa, li sigueu bons.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.
0: Amb Héctor Huguet.

0: Field, cançó ideal per recordar-li a l'audiència de RAC 105 que són les 9, que és dissabte i per tant és ja Saturday night, eh? It's party time, van dient, doncs sí, no els falta raó, no.
1: I festa, noi.
0: I festa, noi. Fins a quina hora? Fins les 12, encara tens 3 horetes per gaudir de clàssicots com aquest. Martin Solveig, el primer convidat, Rockin' Music. Salutacions de Loguet i a gaudir del cap de setmana, va.

0: planeta, però com a mínim, doncs home, ens ho han posat més fàcil amb les seves cançons. Aquesta, una de les més recordades i estimades, Save the World Tonight, des de l'any 2011. Més música, amics, amigues, si t'acabes de connectar, estàs escoltant El Ritme de la Nit, va. Amb tots els grans clàssics de la música dance i electrònica, de seguida tinc per aquí, per exemple, Prezioso i Marvin, Let Me Stay. Farem sonar i recuperarem el Sister Golden Hair de Spanic o aquesta cançó que mira que han passat anys.
1: El Ritme de la Nit.
2: Només a Rec 105.
0: I continuen sent inseparables la Barbie i el Ken.

0: sexy.
1: És sabut, l'audiència de RAC 105 és l'audiència més sexy que hi ha. I així ho asseguren i ho afirmen els EGMs cada 3 mesos. Els estudis de mitjans diuen la mitjana d'edat, si són homes i dones, etc. I diuen qui són els més sexis. I sí, sí, sí, sí, està confirmat. Sí, és l'audiència de RAC 105. Ai, Déu meu.
2: Ai, Déu meu.
1: Ai, ai, ai. Sí, sí, sí. Vinga, els frens a fer amb el sexy. I deixem-nos de tonteries perquè tinc aquí el Another Night, una cançó increïble d'MC Star i Real McCoy, també Nick Cayman, i la versió del I Promise Myself, la del 2004, això sí. Abans, més alegria, com sempre, de la mà d'Alexia i això que es diu Ulala. Som-hi!

0: damunt de la llista d'Eurovisió. Va guanyar el festival a finals dels 90, Dana Internacional, amb aquest exitàs. Ole tu, Dana!
1: Ole tu!
2: Sí, sí.
1: Ole tu!
0: I a més, va trencar moltíssims prejudicis. Recordem, va ser la primera artista trans en guanyar Eurovisió. Amb això que es diu diva, i a més, apostant per l'Eurodance. Vaja, poc més se li pot demanar a Dana Internacional. En fi, seguim endavant, repassant, doncs, historietes i bona música, viatjant any rere any amb la màquina del temps, amb la Velvet. De seguida, el ritme de la nit amb el One More Time, també Fresh Wimmer, California Dreaming, o aquesta cançó que ens arribava, aviam quin any. Doncs mira, 2001, aviam qui recorda aquesta. Boníssima. De fons ja tenim per aquí Papa Ans Carri, el seu Get It On. Get It On.

0: és el ritme de la nit.
1: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Si vols escoltar reggaeton,
3: aquest no és el teu programa.
4: El ritme de la nit.

0: en Tararà.
1: Tararí en Tararà, camí de les 10 amb Gigi Dac. Gigi D'Agostino, super a través de RAC 105, des de l'any 2000, recuperadíssima quan aterra i amb força més sempre, Roger Sánchez. Una cançó immortal, Another Chance.

0: Mira que ens van arribar bones cançons l'any 95, sobretot pel que fa al moviment Eurodance, i en aquest va tenir un paper destacat, doncs, aquesta cançó de Scanners Pure. Què tal, família?
1: De moment estamos muy bien.
0: Sí, eh? Estàs còmode, estàs a gust, bona música.
2: Ui, yeah.
0: Doncs vinga, seguim avançant, va. No m'enrotllo massa, que el que volem és gaudir del millor so dance i de l'electrònica de tots els temps. No desconnectis, això sí, fins les 12.
3: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: Amb temes com aquest de Billy Moore, Up and Down.

0: Mira, abans parlàvem de les cançons de l'any 1995. Doncs aquí una altra, ves per on. Qualitat i de la bona, Network, Memories, RAC 105.
1: Aquí hi ha nivell.
0: Doncs estic d'acord, veus per on? Vinga, seguim endavant. De seguida, Fragma, també una boníssima de l'any 2001. Every time you need me. Abans, tornem als anys 90. Ara, a principis dels 90, en aquest cas, amb Rozzala. I aquesta cançó que encara ens posa els pèls de punta. Es diu Everybody's Free. Everybody's Free.

A davant de casa tinc una escola de ball especialitzada en tango i aquesta no crec que la posin, no? Hipnòtic Tango. De tango no en trobo massa, d'Hipnòtic, la veritat que sí. Un clàssicot estel·lar de Master Blaster. Na-na-na-na. Amics, amigues de RAC 105, nova nit de dissabte, més música, més clàssics, més cançons eternes, com per exemple el Mr. Bane de Culture Beat, o aquesta, en aquest cas, de Rio i el seu Shine On. Open up your eyes.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.

0: si tu hi creus, però de debò, sí o no?
1: Sí.
0: Vale. Doncs diu aquesta cançó que finalment trobaràs la manera. You'll find the way, Ministers de la Funk. A no ser que agafis Rodalies.
2: Això és campixi i rellis, que això no, que no és pas seriós.
0: Que doncs ho tindràs força més complicat per aconseguir els teus objectius, sí o no? En fi. Amics, amigues, seguim endavant amb Ministers de la Funk. Deixem enrere el Belief i li donem el play, o en aquest cas viatgem amb la màquina del temps a la temporadeta 2000, The Underdog Project, Summer Jam.

0: una època, un so, una nit, mil i un himnes.
1: El ritme de la nit, de 9 a 12 a RAC 105.

0: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
1: 94.011 94011 de la sèrie 5 005.
0: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.

0: ara, la gent del Ritme de la Nit, doncs sí, ens agrada una mica la festa.
1: Quina festa,
0: sí,
1: noi!
0: Sí, sí, la veritat, per davant sempre.
2: Ai, m'ha pillat.
0: I això diu aquesta cançó, We Like to Party. Vinga, va, amb l'energia dels Venga Boys, camí de les 11, al Ritme de la Nit amb Junior Senior i el seu Move Your...

0: a jugar.
1: Rumba, sí, ella quiere su rumba. Come on. Aquí tenim a Pitbull, que per cert, si vols cantar aquest I Know You Want Me o tantes altres de Mr. Worldwide, que sàpigues que ve a Barcelona. A inicis de novembre, dia 4, si no m'equivoco, 4 de novembre, al Palau Sant Jordi. Queden entrades? Sí, en queden. A quin preu? Clar, aquesta és l'altra cosa, saps? Les que queden... Sí, sí, no, barates no són, però vaja, que si és la teva il·lusió, que sàpigues que en queden disponibles unes quantes per veure el gran Pitbull. Sigui com sigui, va, seguim endavant. Nova horeta en marxa, benvinguts, benvingudes, nova edició del Ritme de la Nit. És dissabte, el cos ho sap, es nota l'ambient i estem compartint, com sempre, a RAC 105 les millors cançons del món del dance. Salutacions de part d'Electro Huguet a terra i a més amb força...
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.
1: El gran, grandíssim David Tabaré. Summer Love.

és que és l'alegria feta cançó, la veritat. September, Earth, Wind and Fire a RAC 105 i amb el remix estel·lar de Patton's Mall de finals dels 90. Un September que deixem enrere. De fet, avui últim programa, últim al ritme de la nit del mes. I continuem compartint cançons com aquest Pump Up the Jam, Technotronic. Go!

0: Clar, és que primer va ser wet i després van canviar-ho al sweat. Que, home, com a mínim és una mica més elegant, no? En fi, dir mullada o dir suada, no? Sigui com sigui, David Guetta d'una banda, Snoop Dogg de l'altra, Snoop Dogg, eh?
1: Sí, soy drogadic.
0: No, home, no! No, home, no! En fi, amics i amigues, va, seguim endavant. Última mitja horeta de programa, RAC 105 al ritme de la nit. El que és un romàntic, res a veure amb la cançó anterior, és Martin Garrix. Aquesta cançó, mira, fa 10 anys ja, 2016, al seu costat, Bibi Rexha, plegats amb això que es diu In The Name.

Un instrumental tan reconeixible arreu del món com aquest Your Woman de White Town. Te la proposem per d'aquesta manera encarar els últims minutets de programa d'aquest dissabte nit, al ritme de la nit. Vinga, va, a gaudir-los plegats, que ningú desconnecti, que sempre el millor pel final, el millor pel final, sempre. Vinga, va, que de seguida et presento, per exemple, cançons com el Because the Night, una versió, no et diré quina encara, però abans és el torn de Sin with Sebastian i aquesta cançó tan i tan estimada per tots nosaltres, almenys els amants del ritme de la nit, com és aquest Shut Up and Sleep With Me. Shut up.

0: La gran Alexandra Apostole Anu. Sí, Ina, pels amics i les amigues. Així debutava la romanesa, que es va canviar el nom, evidentment, i li va anar força millor, força més reconeixible també. El Hot va des de 2008, com us dic, per ara sí finalitzar el programa, amics i amigues. Oh. És l'hora de dir-vos adéu i fins demà. No hi haurà el ritme de la nit, sí que compartirem amb vosaltres l'operació tornada demà a la tarda. A partir de les 5 us acompanyo i fins les 9 amb els millors èxits de RAC 105, la teva música. Vinga, amics i amigues, salutacions de l'Héctor Huguet, que vagi genial el que queda de dissabte nit. Ja saps, si fas alguna entremaliadura, com a mínim, que sigui legal, d'acord?
1: El ritme de la nit.
2: Només a RAC 105.
0: I et deixo aquí amb Prezioso i amb Marvin. Voglio vederti danzare. Ciao!

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres a les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.